amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego
1: 107.8 NFM.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
0: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Jo era la mitja, però no t'hi ha sentit.
2: Love, love, and love.

0: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per atindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
1: And it goes.

0: m'ensiborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Un vell marroquí viós, renyut serrós, escarraja llum.

encenc. La rialla amb un misto. Jo no tinc res més a fer.

0: molt bruscament.
1: Radio Pego, radio de proximitat.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
5: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pegó. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pegó. Ens trobem a dilluns 21 de setembre del 2026. Són exactament les 8 i 7 minuts i nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical, una nova setmana musical, des del nostre magazín On és d'estiu. Per supost, un dia més, una jornada més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Ja sabeu que nosaltres en el On és d'estiu fem una gran barreja dels grans clàssics, temes que no deixen mai d'estar de moda, perquè ja sabeu que n'hi ha moltíssima música que no té data de caducitat i que sempre és un plaer poder recordar i escoltar. Temes barrejats, doncs, amb la més rabiosa actualitat. Per començar avui la nostra selecció musical, la fem gaudint de tot un clàssic de l'any 66. Avui comencem, arrenquem la nostra selecció musical amb el tema Monday Monday, dilluns, dilluns. Un sentiment de desànim o d'inestabilitat que representa l'inici de setmana. Un meravellós tema, tot un clàssic, que recuperem del grup estadounidense Mamas and the Papas. Com havíem presentat, avui arrenquem, comencem la nostra selecció musical parlant, doncs, d'això, de dilluns. Bon dia.

Monday, Monday Gong, i han presentat un meravellós tema del grup Mamas and the Papas, un gran record a l'any 66. I d'ells ens anem ràpidament ara a gaudir d'un altre gran clàssic. Rescatem Miguel Bosé, que en aquesta ocasió compartia tema junt a Fonseca amb la cançó Bambú.

0: bambú.
1: Fantàstic, recorda això, els 80, com havien presentat en Miquel Bosé i aquest famós bambú que en aquesta ocasió doncs venia cantat junt a Fonseca. Any 2005, el senyor de Morfeo arribava amb Ocupa de tu corazón. De ti.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer, saber eixe número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres 18 de setembre va ser el 44.982 de la sèrie el 97. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 4-4-9-8-2 de la sèrie 0-9-7.
2: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: I a finals dels anys 70 es va donar a conèixer aquest grandíssim artista madrileny. Baix el nom de Pedro Morín, ell va conquistar a partir dels anys 80 amb la seva bona música. Amor d'adolescent, un amor apassionat, un amor intens, que es vivia amb la força incontrolable del vent. Recorden com havíem dit aquest clàssic, any 1980, Aire.

Ahir recordant un dels majors èxits per a aquest artista madrileny, com havien presentat Pedro Marina amb el seu famós Aire. Any 1994, ens quedem avui escoltant aquest grup de femines Eternal amb el seu Style.

I seguim viatjant a través de la música. Són exactament les 8 i 28 minuts d'aquest matí de dilluns 21 de setembre. Moment ara per escoltar un tema del 63, un dels majors èxits per al grup de Temptations. My Girl.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Calling for my mountain, la veu de James Blunt. Ahí estàvem escoltant-los amb aquest Walk Away, un tema que es va presentar al 2019. La cançó que ens parlava doncs d'una relació en parella que ja està buida, està trencada.
1: Suerte que no es dura, ya es nacida.
0: I on les paraules d'amor doncs ja no són suficients per mantindre la relació.
1: Vida,
0: moment ara per gaudir de la veu de la colombiana Shakira.
1: Solo,
0: any 2001 arribava ella amb Suerte.

0: Suerte, així estàvem disfrutant tant de Shakira amb aquest record del 2001 i ara passem a gaudir de la veu d'Álvaro de Luna amb una cançó que ens parla doncs d'amor sincer, de records imborrables.
1: Escribo tu nombre en mi cabeza.
0: I d'alguna que altra promesa. Moment ara per escoltar i recordar Juramento Eterno de Sala.

0: El temps.
1: Ens ha arribat el moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Sol, calor, al migdia i pocs canvis a la vista. Ens fem una setmana clarament molt més tranquil·la. L'anticicló ja està instal·lat sobre bona part de la península i d'Europa Occidental i això es garanteix a diversos dies amb predomini d'estabilitat, amb més sol i pràcticament sense precipitacions al territori valencià. El que sí que notarem serà un ambient càlid durant el dia. Les temperatures es mantindran altes per a l'època de l'any en la que es trobem, superant els 30 graus en moltes zones o acostant-se puntualment als 35 en punts més càlids. Ara bé, les nits continuaran sent més agradables o fresquetes, sobretot a lo que és la part interior, amb una diferència prou marcada entre lo que són les matinades i les hores centrals del dia. Per tant, ens espera una setmana de poca acció meteorològica, amb alguns intervals de núvols sense massa conseqüència, sense massa importància, però amb domini clar de sol i ambient bastant estable.
2: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.
1: Moment ara per recuperar un clàssic, exactament un tema dels anys 60, un tema original del grandíssim Nat King Cole, el famós Smile, però en aquesta ocasió ens quedem amb la versió adaptada al català pel grup Sidonier. Somriu.

Smiley, com havíem presentat, si està bé m'escoltant la seva versió en català de ser fantàstica, el gran tema original de Nat King Cole. Lenny Kravitz, any 2014, avui escoltant-lo amb aquesta New York City.

un gran homenatge a la seva ciutat, a la ciutat que el va poder créixer i nàixer, a Lenny Kravitz, a Michigan, New York City. I viatjant a través de la música, anem a recuperar tot un clàssic dels anys 80, exactament una cançó del 82, We Kill the World. Nosaltres mateixa matem el món, els Boniem. Un crit urgent a la conservació del medi ambient, una crítica a eixa destrucció de la naturalesa, per culpa, per supost, del ser humà.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. Moment per recuperar un altre clàssic, en aquesta ocasió una cançó que fa referència a la deessa de l'amor. Exactament, ens quedem amb la versió original, l'any 1969, Shocking Blue, el famós Venus.

Ahí escoltant com havíem presentat el tema original d'aquesta Venus, com havíem presentat una cançó que fa referència a aquesta deessa de l'amor per la bellesa d'una gran i espectacular dona. I d'un tema del 69, una cançó del 2016 exactament, ens quedem gaudint de la veu de la grandíssima cantanta espanyola, la canària Rosana, amb el tema El cielo que me das, una cançó alegre i vitalista que ens parla doncs d'un amor ple d'il·lusió i d'energia. Amb Rosana nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

És música. És passió. És...

amb la legendària banda de Rolling Stone, aquest record de l'any 1965, ells ens diuen i repeteixen que no poden aconseguir satisfacció. Satisfacció. Demostren amb aquest crit de la cançó, aquesta frustració juvenil, aquesta crítica profunda al consumisme i a la superficialitat de la societat en aquests anys 60. Com havíem presentat, així estàvem recordant i escoltant aquest clàssic, un dels grans temes, un dels grans èxits per als Rolling Stone. I de l'any 65 a l'any 90. En aquesta ocasió ens quedem gaudint del Blaze of Glory amb la veu de John Bon Jovi.

Blaze of Glory amb John Bon Jovi. De l'any 1990 al 2010, un dels grans grups valencians del reggae. Ens quedem avui escoltant el tema Estem Existim dels Auxilis.

I recuperant un altre dels grans clàssics. En aquesta ocasió de la mà de la banda britànica del glam rock, ells són els Sweet, i nosaltres avui els estem escoltant i recuperant amb una cançó de l'any 1972, el famós Little Willie.

I de la grupa Subita, la veu de la grandíssima cantant, compositora i guitarrista madrilenya Conchita, que exactament en el 2007 arribava amb aquest tema que portava per títol 1, 2, 3.

Així estem disfrutant d'aquest 1, 2, 3, com havíem presentat amb la veu de la madrilenya Conchita. I ens anem amb algo més actual, exactament ens quedem situats ara en el 2019, gaudint de la banda espanyola Cincinnati, una cançó que parla de llibertat, de complicitat. Eixe alé de viure el present. Indios i vaqueros, Cincinnati.

0: t'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge... Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
0: Les 9 i 24 minuts d'aquest dilluns seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ens fiquem romàntics perquè ens anem a gaudir d'una balada profunda. Una súplica sincera de retindre el teu o aquesta persona estimada, encara que siga per un instant. Tamara demana l'últim refugi en els seus braços.

Una balada romantiquísima, ¿eh? Estaba más disfrutando la voz de Tamara Meche. Abrázame. Canviant d'estil, és moment d'ara per donar pas a una altra veu femenina, en aquesta ocasió de la mà de Meghan Trainor, i aquesta la veu de Bass.

un himne d'acceptació, d'empoderament personal, la qual doncs anima totes les persones a sentir-se feliços amb el seu propi cos, siga com siga. Tots els cossos tenen el seu allò com poder encaixar. I tots són preciosos. Ahí estàvem escoltant aquest meravellós tema a la Bolder Bass amb Megan Trainor. I d'ella ens anem a escoltar en aquesta ocasió els Charango amb aquesta cançó que parla de la nostàlgia, de la infantesa. Eixa pèrdua de la innocència, eixa desig d'aferrar-se a vegades a la màgia pronta una rutina. Arriba la nit, els Charango.

una cançó amb to festiu, alegre i vitalista. Parla, doncs, d'eixa intensitat, d'eixa passió, d'eixa cançó que reflexa eixe torbellino d'emocions quan comences una relació, no? On l'alegria i la locura van un poc de la mà. Locos de amor, otra bonita junta la pegatina. No me quiere. Así rescatant aquest tema del 2019. Salta la banca,

un dels grans èxits per Alaska i els Pegamoides, d'una cançó de l'any 1980, un dels grans clàssics d'eixa coneguda moguda madrilenya. Si estàvem disfrutant d'horror en el hipermercado. Seguim amb més bona música. Moment ara per escoltar a les Sweet California. Amigues, recordem el Good Life. La cançó que ens recorda de viure el moment, viure l'ara, perquè diuen que tan sols tenim una vida, hi ha que aprofitar-la.

0: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apúntatela a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ahir rescatant aquest meravellós clàssic, com havien dit, o heu pogut comprovar, millor dir, perquè no havíem parlat encara del tema, és una cançó de l'any 68, un tema original d'Adriano Celentano, que en aquesta ocasió doncs, venia interpretada per la grandíssima cantant de Vega. I estàvem rescatant aquest gran clàssic, el famós Azzurro. Seguim viatjant a través de la música, passem ara a recordar i a escoltar un tema del 2013, rescatem aquest Young and Beautiful... Jove i guapa amb Lana del Rey.

Lights. Una cançó que parla, doncs, de lluitar contra l'ansietat, la reflexió profunda sobre la mort, d'aixòs alts i baixos que tenim de vegades en la vida. Així estem disfrutant d'aquesta ride, este recorregut, o quasi també ho podríem dir com a viatge. Ha representat, doncs, aquest trajecte vital de cada persona en els seus bons i mals moments de la vida. I dels 21 Pilots, Luis Miguel, anem a canviar d'estim radicalment. Arribem avui a les 10 del matí escoltant aquest meravellós tema de l'any 99, Tu o ninguna.

Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'Info Jove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'Info Jove Pego.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

La Marina, difícil d'oblidar, eh? I així estem recordant avui els Espencats. Exactament, ens hem quedat situats al 2009 per a recordar-los amb el tema Cridar. D'aquesta manera, amb el grup Espencat, amb aquest grup de La Marina, nosaltres hem arrencat avui aquesta tercera hora musical d'aquest dilluns 21 de setembre. Són exactament les 10 i quasi 6 minuts. Seguim amb més bona música, per suposta. És moment ara per escoltar La Pelirroja de Sebastián Yatra.

0: Si el de la foto fuera yo.
1: I després d'haver gaudit i escoltat la veu de Sebastián Yatra, ens donem ara ràpidament amb la veu de la grandíssima cantant malaguenya Vanessa Martín. En aquesta ocasió comparteix tema junt al grandíssim músic i productor, el gran DJ Carlos Gil.
2: El éxito no está.
1: Rescatem el tema de tus ojos.

0: la tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel.
1: Les 10 i 12 minuts, moment ara per escoltar una gran cançó que parla doncs, de la força màgica pura i transformadora de l'amor. Tito el Bambino, el patrón, arribava al 2009 amb aquest clàssic. Per a nosaltres ja és un clàssic, eh? L'amor.

Com havíem presentat, així estàvem escoltant el patron Tito el Bambino amb El Amor. I del 2009... Long time ago, I can still remember... A l'any 2000... Used to make me smile. Amb la veu de la reina del pop, rescatem aquest American Pie.

tot un clàssic dels anys 70. Un tema original de Don McLean. I en aquesta ocasió, com havíem presentat, doncs venia bé, bé millor dit, adaptada i... un poc als nous temps, com havíem dit, amb la veu de la grandíssima Madonna. Recordem i rescatem aquest fantàstic i vell tema, el famós American Pie.

0: Ahí estàvem a Reis Catan, com havíem presentat tot un clàssic dels anys 70, un tema original de Don McLean, que en aquesta ocasió doncs venia versionat i adaptat als nous temps, exactament en el nou mil·lenni, que ens venia adaptat
1: a
0: per la grandíssima reina del pop, Madonna. Les 10 i 21 minuts d'aquest 21 de setembre, seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ens quedem situats al 2023, escoltant la veu de Marlon. Amb ell rescatem un autèntic cant a l'amor en parella. Aquesta sensació de no voler-se poder separar, de no voler-se separar, millor dit, quan comences a estar enamorat o comences una relació. Nosaltres ens quedem, com havíem dit, rescatant aquest cerquita de ti, amb

t'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada. Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. Les 10 i 25 minuts, moment ara per escoltar a Martín Salvecha junt a Rafael. Arribaven al 2023 amb una cançó que parlava, doncs, d'emoció. Deixa espontaneïtat de poder connectar amb algú, alguna persona nova, en una nit de festa. Aló, aló. Guess I did it again.

Aló, aló, com havíem presentat, estàvem escoltant el gran DJ francès, com és Martin Solveig, junt a la veu de Rafaela. I d'un gran èxit del 2023 a un tema del 2010. Passem a escoltar la veu femenina de Taylor Swift, amb ella recuperem aquest Mine.

Sí, escoltant la grandíssima cantada de Taylor és Wave, amb aquest main, aquest tema del 2010, la considerada icon cultural del segle XXI, una de les grans artistes musicals, una de les més exitoses i influents. Moment ara per escoltar des de Cartagena als Arts de Bogotà. Des del que va ser el seu treball, el Cowboy de la A3, nosaltres avui ens escoltem amb La Salvación.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: Moment ara per escoltar un himne alegre, d'amor espontani, de felicitat, d'afecte verdadera, el qual doncs no necessita excuses, ni dates especials, ni horaris fixes. Es tracta de gaudir del moment de la persona estimada de forma lliure i natural.
2: No hice nada.
1: Besos en cualquier horario.
2: Nado hasta el sur.
1: Es que demen aquesta ocasió, disfrutant d'aquest tema del 2021, rescatem aquest tema de Carlos Vives, Mau i Ricky i Lucy Vives.

0: Una cançó en homenatge a les dones. L'artista colombià Capo.
1: Ay, yo soy tu capo, baby.
0: Arribàvem a aquest guayé, una paraula que significa estar enamorat de tu.
1: La indústria Inc.
0: I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió ens anem a gaudir d'un dels grans grups del pop folk barcelonès. Exactament, ens quedem avui escoltant els Amics de les Arts amb un tema que ens van presentar en el 2021. No sé com ho fas.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
2: A tan sols 13 minuts per arribar a les 11 del matí, moment ara per gaudir d'una cançó que ens parla doncs d'un enamorament intens, fresc i juvenil.
3: Son las 6 de la mañana.
2: Tolio y Aitana arribaven al 2021 amb aquest Mon Amour.

0: solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: A mi xa fascinació total, si estàvem escoltant aquest èxit, tema de Zolio i Aitana, com havíem presentat el famós Mon amour. Moment ara per situar-nos en el 2012, anem a rescatar aquesta Starship de la Nicki Minaj. They're gonna stay, have a drink, clink, found a Bud Light, bad bitches like me, it's hot.

passem a gaudir d'una història contada a través de la veu de James Arthur. Narra, doncs, el començament d'un encontre casual que es transforma, doncs, en una relació amorosa profunda i significativa.

0: Ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final a la nostra selecció musical d'aquest dilluns 21 de setembre. Us hem escoltant una cançó que parla, doncs, d'atracció i de desig.
1: Loquita, me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita.
0: A ritme d'eixe pop urbà, un caràcter festiu i sensual, arriba Reikan junt a Rau Alejandro i exactament nosaltres els rescatem amb un tema del 2021, el tema Loquita. Amb aquest gran tema que es recorda el 2021, una servidora diu adeu desitjant-les a tots que han de passar una feliç jornada, que els deixem en bona companyia. Ja sabeu que l'On és Esteu continua en aquesta ocasió amb Carolina Ferrer i fins a arribar a la una, i que tu i jo doncs tenim una propera cita que us espere com sempre puntuals demà a les 8 del matí, així, en la 100.8. Sigueu feliços, una abraçada.

0: Radio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
5: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per atindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mal de categoria. Salutacions d'aquí vos parla Carolina Ferrer, que esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 en FM. Avui, dilluns 21 de setembre de 2026, ara mateix les 11:06 minuts del matí, comença el nostre repàs a la música actual. Com sabeu, a partir d'ara i fins la una escoltarem les cançons que en aquests moments estan liderant les llistes i repassarem també les novetats que van arribant així a la vostra casa, a Ràdio Pego, que són moltes, per cert. Així que, sense més, li donem la benvinguda a una cançó que en aquests moments està molt ben situada en llistes i es tracta de la cançó tan especial que ens presenta Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. És molt fàcil enamorar-se.

I del tren de los sueños que escoltàvem a des amb Siempre volverás, a la col·laboració de Martin Garrix amb U2, Fireflies. Que sí que hi ha que recordar que estem vius, Fireflies, i ara sí, ens anem a escoltar el darrer single de Arde Bogotá. Porta per títol El club de la gente sola.

0: És el nou tema de Laisa Sawadika, porta per títol este darrer single i ja èxit. Canviem d'estil per donar-li la benvinguda a dos grans. Beyoncé i Maluma, Cuerpo.
1: Beyoncé, Maluma, Worldwide Baby.

Lost Frequencies, i la veu és la de Mari Frodós amb Paraíso. És un nou èxit i una cançó que ja fa temps que sona. Esta és la nova versió en castellà, tota ella, Shakira i Burna Boy, Die Die.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

knew it. I knew it, I knew you, des de la banda sonora de la pel·li d'animació Toy Story 5, que és la veu de Taylor Swift. Melendi, mentires arriesgades.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Robin Linney, Love Me Not. Una novetat important d'estos dies i una altra que rebem ara mateix. Nino Vargas, Bonita.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.
4: La polseguera va creixent. Va creixent.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu. Let's go.

Miley amb Buster Shoes, ja coneixeu este tema, nou single de Miley Cyrus. I així tenim a Guille Toledano, Ven i Báilame.

fantàstic, com sempre, i ultranaté amb Hugel i Ismael Ángel, Moving to the Sun, Dana i Belinda, Dolce Vita. La, la, la.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

In the Dark, que és el nou single de Miles Smith, i així tenim a Leire Martínez carregada de ritme des del treball Històries d'aquella niña, Cabeza de ratón.

0: cabeza de ratón.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Love Sensation. Incombustible ella, Madonna, sempre, sempre un èxit. I Ana Mena, amb la companyia de Lola Índigo en esta nova cançó, Petit Toa.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego. T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys, una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre, on? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

t'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

que te costa a mi m'encanta. Teva nòvia tremola si sent el iaio. Ben a prop, te ben a prop. Els amics a prop, enemics més a prop.

vuelto mirarás como olvidar la distancia, alzarnos y esperar. De vuelta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: Latina. La vida. Sinopsis. Objetivo.
1: Lema.
0: Filosofía. Feeling.

basta nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Ens afà les flors.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

Yeah, but he's a little bit of a

coneixem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de convertir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

0: Tinc una pena tan teva...
1: Que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva, que és més fotla que la mar. La mar i la pena en plena en mar. La mar aguanta la terra. La terra, la mar aguanta.
0: Per no pagar tanta pena.

0: Tinc una pena tan greu, al racó del pare tard tinc la barca fondejada, per quan digues que mirem i a la boca de l'infern. Tinc la barca embarrancada i sense baila i sense rem.
1: Escoltes Radio Pego.

But if the answer is yes.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Ràdio Pego, a prop de tu.
1: Viu la música a Ràdio Pego.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. Si el que t'agrada és la bona música,

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.